0: Tres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: Radio Chella, els matins en valencià. 90.2 FM i bluradiofm.es.
1: La tele encendida, musiquita de fondo, tonteando por Instagram.

0: Ei, amics d'Esportxes! Després de les vacances, tornem a la rutina. Però ho fem amb les piles ben carregades i molta energia. I Esportxes també amb nous horaris. Divendres i dissabtes per a dinar i sopar. Diumenges per a dinar. I atenció, perquè és divendres al migdia. Si vens a dinar, et convidem a la primera copa del tardeo. Divendres i dissabtes de 7 i mitja a 9 amb la teua consumició. Tapeta per només un euro. Pots fer la teua reserva en el 96 050 9202 i tens publicats els menús al Facebook Porches Xàtiva. T'esperem a la plaça del Mercat.
1: Està ací la novena fira de la tornada a l'escola. El dissabte 26 de setembre, el centre comercial Plaça Major Xàtiva es converteix en el gran punt de trobada de tota la família. Des de les 10 del matí fins a les 9 de la nit, descobriu les propostes d'11 acadèmies, clubs esportius i entitats de la comarca. Idiomes, esports, dansa, reforç escolar, escacs i molt més. A més, tallers, pintacares, personatges infantils, una zona gegant de Lego i partides obertes d'escacs. Veniu a preparar el nou curs amb diversió i la millor energia. Novena fira de la tornada a l'escola. Dissabte 26 de setembre al centre comercial Plaça Major Xàtiva. Vos esperem!
0: No sé por qué todavía no te has puesto las mosquiteras. Después no te quejes de que tienes que dormir en verano con las ventanas cerradas. Llama ya a Persianas Blind 607-288-668. Persianas Blind protege tu vivienda del frío en invierno y del calor en verano con las mejores persianas, enrollables de aluminio o PVC, o alicantinas de madera o plástico. Y por si no lo sabías, también son especialistas en mosquiteras y cortinas. Ellos se encargan de todo. Tú solo tienes que llamar al 607-288-668. Están en Partida del Plano sin número, en Annam. Visítalos en su web. Persianas Blay, la protección que tu hogar necesita.
1: En esta nueva temporada, Restaurante Ríos Caralberic premia tu fidelidad. De lunes a viernes, disfruta de su menú de mediodía con barra libre de cerveza durante toda la comida. Sí, sí, has oído bien. Barra libre de cerveza durante toda la comida. Primer plato, segundo plato, ensalada, pan, postre y café. Todo por solo 13 euros. Come bien, disfruta sin prisas y celebra cada mediodía en Restaurante Ríos Caralberic. Patrocinan cerveza El Águila Dorada, plataforma Blue, media oficial.
2: Si te gusta, está aquí. Toda la música en tu radio. En Blue Radio Chella, 90.2 FM y www.bluradiofm.es.
3: Blue Radio Chella, sobrados de música.

0: Ei, amics d'Esportxes! Després de les vacances, tornem a la rutina. Però ho fem amb les piles ben carregades i molta energia. I Esportxes també amb nous horaris. Divendres i dissabtes per a dinar i sopar. Diumenges per a dinar. I atenció, perquè és divendres al migdia. Si vens a dinar, et convidem a la primera copa del tardeo. Divendres i dissabtes, de 7:30 a 9, amb la teua consumició. Tapeta per només un euro. Pots fer la teua reserva en el 96 050 9202 i tens publicats els menús al Facebook Porches Xàtiva. T'esperem a la plaça del Mercat.
1: Ja està ací la novena fira de la tornada a l'escola. El dissabte 26 de setembre, el centre comercial Plaza Major Xàtiva es converteix en el gran punt de trobada de tota la família. Des de les 10 del matí fins a les 9 de la nit, descobriu les propostes d'11 acadèmies, clubs esportius i entitats de la comarca. Idiomes, esports, dansa, reforç escolar, escacs i molt més. A més, tallers, pintacares, personatges infantils, una zona gegant de Lego i partides obertes d'escacs. Veniu a preparar el nou curs amb diversió i la millor energia. Novena fira de la tornada a l'escola. Dissabte 16 de setembre al centre comercial Plaza Major Xàtiva. Vos esperem!
0: No sé por qué todavía no te has puesto las mosquiteras. Después no te quejes de que tienes que dormir en verano con las ventanas cerradas. Llama ya a Persianas Blind. 607-288-668. Persianas Blind. Protege tu vivienda del frío en invierno y del calor en verano con las mejores persianas. Enrollables de aluminio o PVC. O alicantinas de madera o plástico. Y por si no lo sabías, también son especialistas en mosquiteras y cortinas. Ellos se encargan de todo. Tú solo tienes que llamar al 607-288-668. Están en partida del plano sin número, en Annam. Visítalos en su web. Persianas Blay, la protección que tu hogar necesita.
1: En esta nueva temporada, Restaurante Ríos Caralberic premia tu fidelidad. De lunes a viernes, disfruta de su menú de mediodía con barra libre de cerveza durante toda la comida. Sí, sí, has oído bien. Barra libre de cerveza durante toda la comida. Primer plato, segundo plato, ensalada, pan, postre y café. Todo por solo 13 euros. Come bien, disfruta sin prisas y celebra cada mediodía en Restaurante Ríos Caralberic. Patrocinan cerveza El Águila Dorada, plataforma Blue, media oficial.
2: Si te gusta, está aquí toda la música en tu radio. En Blue Radio Chella, 90.2 FM y www.bluradiofm.es.
3: Piensa en azul. Blue Radio, 90.2.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

100% Radio Fórmula. Obrim edición del Warnes del Dijous 24 de setembre de 2026. Molt bon dia a tots. Des d'ara i fins les 10 i amb el patrocini de G-Sport anem a posar-nos al dia. Anem a enterar-nos de què és el que més sona. G-Sport, prendes deportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. I se nota. Se nota que és roba que s'adaptarà perfectament a tu i a les teues necessitats quan practiques ciclisme, running, trail, triatlón. A més de que t'encantarà. Estan a Xàtiva, a la carretera de Simat 14 i a la seva web, on pots veure-ho en gsport.es. A més, obrim ja la premsa musical i com cada dijous ja vegem com van les ventes musicals. En seguida això. Però abans anem a parar-nos en l'efemèride. I és que es compten que tal dia com avui, però de l'any 1995, l'àlbum més venut al nostre país, el Superventes, era el tercer que havia publicat la banda de rock espanyola Revolver. Era l'àlbum El Dorado, que se publicava uns mesos abans, en març d'aquell 1995, i ho feia a través de la discogràfica Warner. L'èxit de l'àlbum va suposar la consolidació de Carlos Goñi com a tot un referente del pop en espanyol en la dècada dels 90. Bueno, pues dins d'este àlbum, el tema que li aportava títol, El Dorado, que anem a recordar ja.

per avui, per a la resta de la setmana, que ja estem a dijous. Visitem per informar-nos oratgenet.com. I avui ens compten això. Tardor calurosa. Tal com estava previst, la tardor ha començat marcant les temperatures de ple estiu i amb pocs núvols al cel. Ahir baixaren un poc les temperatures, però és que avui tornaran a pujar i sobretot notarem com apreta la calor divendres. Això sí, per afluixar de nou un poc de cara al cap de setmana. De moment, de pluja, res de res. Les temperatures que volen tornar a pujar, a marcar valors novament estivals. I és que demà divendres serà un dia assolellat i molt calorós. Les màximes voldran superar els 35 graus al centre i a l'interior i els 30 a la costa. Tant el cap de setmana com l'inici de la que ve, l'oratge es mantindrà estable i assolellat, amb temperatures més baixes dissabte i sense canvis diumenge i dilluns. Bueno, pues temperatures molt altes, eh? Màxima prevista per avui a Xàtiva, 32. Però és que demà se n'esperen 36. Les mínimes no baixen des 18. I com dèiem, de pluja, res de res, eh? La probabilitat de pluja és d'un 0%. Alcancem les 10 en qüestió de segons. A les 10, a les 11, a les 12, a la 1, a les 2. Informatius sempre amb el patrocini de Congelados Ángela, les matins de Blue. I amb la locució i redacció.

En el 10 està Dai Dai. En el 9 tenim a Conepam, Aftaro. En el 8, Anuel AA, Les Más Bonitas. En el 7 està el Dichabate. En el 6, Aitana i Superestrella. En el 5, De Lejitos, Jay Weller. En el 4, Ana Mena i Lola Índigo, Patito Am. En el 3 està Quevedo, Al Golpito. En el 2, Quevedo, Am La Graciosa. I en el número 1, el tema que esta setmana tenim nosaltres com a disc actiu, el Baby Wow, de Karol G, Judeline i Rusoski. En res estàs anant per ací, perquè ja saps que te'l posem a les 11 i també a la 1.

pues molt pronter, Jessi Huerta ja en serà la seva banda musical. I jo hoy, bueno, pues continuarà amb la música, però ara ella soles. Escoltàvem el seu tema, Imagina. Bueno, pues imagina tu també quina pot ser la pròxima cançó. Si ho dius i te la posem per així. Sí,

0: s'apropa el Porta a Porta. Des de la Mancomunitat de la Costera Canal volem acompanyar-te en este canvi. A les nostres xarxes trobaràs vídeos, tota la informació sobre el nou sistema i els dies en què l'educador ambiental estarà al teu poble per resoldre els teus dubtes. Junts i juntes fem unes comarques més sostenibles.
1: Futuro no se espera, se construye. Fórmate en peluquería, estética y maquillaje en Academia de Daniel Matallín Alcira. Ya están abiertas las matrículas para el curso 2026-2027. Últimas matrículas hasta el 30 de septiembre. Academia de Peluquería y Estética, Daniel Matallín Alcira. El futuro en tus manos.
0: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar te espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 635 433 744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
2: En esta nueva temporada, Restaurante Ríoscar Alberic premia tu fidelidad. De lunes a viernes, disfruta de su menú de mediodía con barra libre de cerveza durante toda la comida. Sí, sí, has oído bien. Barra libre de cerveza durante toda la comida. Primer plato, segundo plato, ensalada, pan, postre y café. Todo por solo 13 euros. Come bien, disfruta sin prisas y celebra cada mediodía en Restaurante Ríoscar Alberic. Patrocinan cerveza El Águila Dorada, plataforma Blue, media oficial.
3: Un carrer net comença amb gestos molt senzills i xicotets. Usar la paperera, recollir el que embrutem i pensar en els altres. Perquè Xàtiva no es neteja sola, la netegem entre totes i tots cada dia. Per això, et donem les gràcies. Qui manté els carrers net

puedes fer la teua reserva en el 96 050 9202 i tens publicats els menús al Facebook Porche Xàtiva. Te esperem a la plaça del Mercat.

Shakira y Maluma. Maluma y Shakira colaboren en este Agua, un tema que aplega With Dance Express de Clandestino. El sencillo es A Ritme de Merengue y es una producción contemporánea amb Toxo Tropicals, segons Gigi la nota de premsa. Bueno, pues disponible desde fa uns de setmanes. La lletra utilitza l'aigua i la set com a metàfores del desig. Esta és la idea central. Per molta aigua que necessiten, quan estan junts,

Samenta plega en un moment d'intensa activitat per als dos artistes. Maluma acaba de col·laborar també amb Beyoncé en el tema Cuerpo, que ara el titula Tumbao, i que s'ha incluït en la reedició de l'àlbum B-Day, que ha complit 25 anys i Beyoncé ha tornat a editar amb cosetes noves. Shakira, per la seva part, bueno,

desde Ay San Miguel. Pero sí, la reina del Sáhara ens proposava esta i ens la dedicava a tots per a que tinguérem un bon dijous. Bueno, pues igualment, que vaja molt bé. Diu en especial el dedique per a la Sanro, per a tu i per a mi. Bueno, pues que vaja molt bé, lo dit. I continuem amb Ana Mena i este Lárgate. Lárgate.

Chica Sobresalto y la banda de 21. Ahí estaba Poquita Cosa. 11:30 de este matí. Moment per a saludar ja els amics del Mirador del Passatge. Menjars per emportar. Els tenim a Xàtiva al carrer La Reina 48. Tots els dies ens fan el dinar. Ens faciliten la vida i nosaltres dinem molt bé. Simplement cal passar per allí i arreplegar. Dinar per emportar amb sabor casolà i amb molta qualitat. Ho notaràs. Telèfon 635-433-744. Comidas para llevar. El Mirador del Passatge te trae el disco de siempre.

la mà del mirador del passatge, menjars per emportar. Ahí està, dile a papà. I estem recordant a Cristina i los subterráneos. El mirador del passatge, menjars per emportar. Tots els dies, àmplia varietat en arrossos, fincars, peixos, ensalades, pastes, verdures rellenes. L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al mirador del passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat, el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-4633-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter. El mirador del passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.

les notícies que hem tingut de la gira d'Ed Sheeran a nivell mundial, bueno, pues no han sigut bones per a ell, perquè Macklemore, bueno, pues va ser expulsat de la seva gira. Va ser expulsat perquè ella apoyava, recolzava el poble de Palestina, i en esos concerts sempre apareixia un cartell ben gran que ficava Free Palestine. Bueno, pues els promotors, alguns dueños d'estadis van dir que Macklemore no podia actuar en la gira. Així que Sheeran li va tindre que dir que se n'anara. I què va passar després? Pues que altres teloneros que també l'acompanyaven en recolzament a Macklemore van fer el mateix. I Ed Sheeran s'ha quedat sense teloneros. Bueno, pues està tinguent molts problemes, pobre Ed Sheeran, en esta gira, Perquè ara molta gent a l'inici del concert, bueno, pues se manifesta i li deixen clara quina deuria de ser la seva postura. Un tema més i quasi que completem l'hora. 5 minuts i alcancem les 12. I de moment per ací, el bien, ellos son Viva Set.

Revival, ahí teníem a Sia anteriorment i des de la llista Kiko Veneno i el Sestopa. I sa història que diuen ells es va passar realment, jo i mi manager. I què tal si alcancem les 12:30 amb Guaina? Està molt content, acaba de ser pare i a la seva família li dedica este tema. Se parece al país.

for you. És Ben Yarkem, tenim a Dilko, Maras, està Topi, que està Ellie Goulding, Hagel i J Balvin. Jo crec que no hem deixat a ningú, eh? Tenim per així missatge de la reina del Sàhara. Es demana una de Maluma.

0: En uns instants, més peticions. No desconnectes.
1: Disfruta intensamente el azul. Blue Radio 90.2.

bonica cançó la que acaba de sonar, ¿veritat? Pablo López y Lola Índigo. Ahí estaban sonando en el tema Casi Siempre. Un tema que se incluye desde el nuevo disco de Pablo López, el 4. La artista malagueña ha donat explicación sobre el título de este disco. Per un costado, un record de infancia, cuando vivía amb seus abuelos en el quart pis. Per altre, un homenaje a seus 4 discos anteriors, als que considera una tetralogía, con un principio y un final. Bueno, pues ya ens estranyava a nosaltres que siguiente el cinquè àlbum li posara 4, perquè causava un poc de confusió, però ja ho tenim claro. El 4 està format per 11 cançons, amb el piano, com sempre, com a eix central d'una producció que combina el pop en espanyol amb l'èpica instrumental i vocal habitual en López. El projecte es va presentar ja amb 3 temes en estos últims mesos. Temes com El niño del espacio, Esdrújula o Como soy. Bueno, pues ara continua promocionant-lo amb este tema junta Lola Índigo, Casi Siempre, que és l'única col·laboració que trobarem en el disco. Sobre el procés de composició, López ha explicat que prefereix no mostrar les cançons fins a que estiguen acabades. Per això ha tardat tants anys en publicar este nou disc. El llançament aplega en paral·lel amb la seva gira El niño del espacio, que continua recorregant tot el país i amb la qual continuarà en 2027. Avui, quan t'hem contat com anaven les ventes musicals, no hem mencionat este disc, no estava entre els més venuts. És que n'hi ha un motiu molt important. Se publicava la passada setmana i, per tant, les seues ventes encara

10 minuts sobre la una i sí que bona vesprada a tots. Mati passat i superat. Vesprada està ja de dijous, eh? La setmana, el pitjor ha passat. Ara el que li queda és el millor. Per què serà que ens agrada tant el film, de veritat? Serà perquè ens mimem un poquet, eh? Tenim un poquet més de temps per a nosaltres. Últim ratet que compartim avui amb els patrocinadors del 100%, amb el Bar Avenida de Genovés, Grup

0: descobrir la novetat musical del dia, la que ens porten sempre autobuses xambitos. Si esteu organitzant un viatge, una eixida, sou molts per a un desplaçament, viatgeu de manera segura amb autobuses xambitos. www.autobusesxambitos.com.
1: Novedad, novedad.
0: I avui descobrim lo nou per a Julieta Venegas, Dulce.

s'esgota el nostre temps i en apenes 8 minuts alcancem les 2. A partir de les 2, el temps s'espera Àlex Elfa i el seu Tendido Pop. Més avui és dijous i ve avui amb un programa especial. Desitjar-vos bona vesprada a tots. Un plaer haver-vos acompanyat amb salutacions de Jessica Mesa. Demà, més 100% peticions, com sempre, entre les 10 i les 2. Que tingueu molt bona vesprada.

0: el corazón de Sátiva. Encuentras restaurante Ca Concha, un lugar donde los sentidos despiertan. En Ca Concha te invita a saborear lo mejor de la cocina tradicional sativina. Paellas, arroces, carnes a la brasa y ese toque de hogar que solo ellos saben dar. Reservas en el teléfono 699-34-34-45, Plaza de la Basa 10, Sátiva, Ca Concha, donde el sabor y la inspiración van de la mano.
1: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar te espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 635-433-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa. S'apropa el Porta a Porta. Des de la Mancomunitat de la Costera Canal, volem acompanyar-te en este canvi. A les nostres xarxes trobaràs vídeos, tota la informació sobre el nou sistema i els dies en què l'educador ambiental estarà al teu poble per resoldre els teus dubtes. Junts i juntes fem unes comarques més sostenibles.
2: Los éxitos del pop nacional e internacional.
3: Éxitos del pop nacional e internacional.
4: Air Studio.
5: Son las tres.
6: One station, one nation, multiple clubbing, future generation.
7: Blue Radio Chella. Tocarás el cielo. 90.2 FM y www.bluradiofm.es.

0: Has escuchado el disco activo en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva.
1: Ja està ací la novena fira de la tornada a l'escola. El dissabte 26 de setembre, el Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva es converteix en el gran punt de trobada de tota la família. Des de les 10 del matí fins a les 9 de la nit, descobriu les propostes d'11 acadèmies, clubs esportius i entitats de la comarca. Idiomes, esports, dansa, reforç escolar, escacs i molt més. A més, tallers, pintacares, personatges infantils, una zona gegant de Lego i partides obertes d'escacs. Veniu a preparar el nou curs amb diversió i la millor energia. Novena fira de la tornada a l'escola. Dissabte 26 de setembre al Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Vos esperem.
2: La mejor música.
3: La programación más divertida.
2: Los DJs más destacados. Vive un verano 10 en Blue Radio. 90.2 FM y www.bluradiofm.com.

Atenció, perquè torna una de les grans cites amb el comerç local. De l'1 al 4 d'octubre arriba la 37a Fira Olet i Comercial de Xàtiva a l'Albereda Jaume I, organitzada per Adexam. 4 dies per trobar ofertes irresistibles, grans descomptes i oportunitats úniques en moda, complements, calçat, llar i molt més. No t'ho penses més? Vine, busca, tria i estalvia. De l'1 al 4 d'octubre a l'Albereda Jaume I de Xàtiva. 37a Fira Olet i Comercial de Xàtiva. Col·labora Ajuntament de Xàtiva, Generalitat Valenciana i AFIC.

0: Vamos sobrados de música.
1: Un carrer net comença amb gestos molt senzills i xicotets. Usar la paperera, recollir el que embrutem i pensar en els altres. Perquè Xàtiva no es neteja sola. La netegem entre totes i tots cada dia. Per això, et donem les gràcies. Qui manté els carrers nets? Tota Xàtiva. Fem bé. Campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
2: Futuro no se espera, se construye. Fórmate en peluquería, estética y maquillaje en Academia de Daniel Matallín Alcira. Ya están abiertas las matrículas para el curso 2026-2027. Últimas matrículas hasta el 30 de septiembre. Academia de Peluquería y Estética, Daniel Matallín Alcira. El futuro en tus manos.
3: S'apropa el Porta a Porta. Des de la Mancomunitat de la Costera Canal volem acompanyar-te en este canvi. A les nostres xarxes trobaràs vídeos, tota la informació sobre el nou sistema i els dies en què l'educador ambiental estarà al teu poble per resoldre els teus dubtes. Junts i juntes fem unes comarques més sostenibles.
4: En el corazón de Xàtiva encuentras Restaurante Ca Concha, un lugar donde los sentidos despiertan. En Ca Concha te invita a saborear lo mejor de la cocina tradicional xativina. Paellas, arroces, carnes a la brasa y ese toque de hogar que solo ellos saben dar. Reservas en el teléfono 699-34-34-45, Plaza de la Basa 10, Xàtiva. Ca Concha, donde el sabor y la inspiración van de la mano. ¿Quién es?
2: Un momento de relax. En Aquaria Wellness y Spa te invitamos a desconectar y cuidar tu bienestar en un espacio privado y exclusivo. Disfruta de jacuzzi, baño turco y sauna, pensados para liberar tensiones y recargar energía. Ven a relajarte a Aquaria Wellness y Spa. Estamos en las instalaciones de Clínica Carralero, en calle Reina número 50 de Xàtiva. Pide tu cita llamando al 687-649-143 o en aquariaspa.es. Aquaria Wellness y Spa de Carralero, el lujo de desconectar.
3: Major Xàtiva. Visita les nostres botigues. Moda, esport, joieria, complements, electrodomèstics, viatges i molt més. I per a la teua compra diària, recordo que t'espera el supermercat Hiperver. Per fer més completa la teua visita, comptes amb una àmplia oferta de restauració, menjar ràpid o cuina gourmet. Tu tries. La diversió per als més menuts està garantida amb Plaza Park, amb tobogans i espais pensats per a que juguen i s'ho passen en gran. En Plaza Major t'espera Ozon Bowling, pistes de bowling i màquines arcade. I gaudis de les estrenes favorites en Cines Action. Centre comercial Plaza Major Xàtiva. El teu punt de trobada. Compres i oci en Xàtiva. I fes que el teu dia siga un dia redó.
1: La programació més completa. La ràdio més cercana. Los DJs más destacados y la audiencia más fiel. Blue Radio Chella 90.2 FM y BlueRadioFM.es. El clásico

0: Les nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: Piensa en azul. Blue Radio 90.2.

0: dels nostres. Blue Radio, 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No estem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

0: dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.